Ara serà dir un machete mà. Ungles tallades, no em lloseca tant. Anem baixant cap a l'infer, que hi ha una festa. De mamarratxes que aquí dels som insurrectes. Aquest xarau de xules imperfectes. Venim dels marges, ens agrada arrambar. Passa el cos de l'altre.